la porta sempre s'ha oberta al viatger. Herba sana i farigola, a la balconada creix.